0: Els nostres camins. Un programa que t'ensenya a apreciar i disfrutar dels nostres paratges naturals. Alfonso Jover et convida a que l'acompanyes. Ara, agarra la motxilla i vine-te amb nosaltres.
1: Hola, amigues i amics. De nou, i mitjan les ondes radiofòniques de la Ràdio 7, el vostre company d'excursió, Alfonso Jover, del grup Excursions de Retot, vos acompanya en una nova excursió per un altre dels nostres camins. En aquesta ocasió es desplacem prop de la costa per ascendir al cim de la Serra del Bèrnia, una bonica cristallera, fi del sistema muntanyós penibètic i que, com tots sabeu, acaba en el conegut Penyal d'Ifaig. Per realitzar aquesta excursió, es desplaçarem fins al poble de Xaló, en la comarca de la Marina Alta. La ruta més curta és la carretera que naix en Gorga i, passant per Benimassot, Fatxeca, Castell de Castells, mos du a este vall, famós per les seues panses. Ja en Xaló, i per el seu carrer central, trobarem la carretera que mos pujarà fins al peu de la Serra del Bèrnia. Està a senyalitzar. I allí, junts als masos, deixarem els nostres vehicles. Des d'ací continuem a peu. Tenim d'enfront de nosaltres la cresta del Bèrnia. Prendrem una pista ampla de terra, direcció a l'esquerra. Per la dreta també pujaríem per direcció al Fortí, restes d'una antiga edificació militar que hi ha baix del cim. Allí arribarem al final de l'excursió d'avui. Anem a pegar una volta en cercle. Ara, nosaltres seguim esta ruta que es denomina també de la Foradà. Per esta pista, en uns 10 minuts, arribem a una font al costat d'un gran llavador. Així carregarem d'aulla. I just per al seu costat trobem unes escales per on comença el camí que ens acostarà a la crestellera. El camí serpenteja per la ladera guanyant altura. Va arrimant-se a les parets de la crestellera. La vegetació en esta cara de la serra oriental nord és rica per la humitat. El romer, marfull, mos envolten. En quant el camí s'arrima a la roca, la hedra ho inunda tot. A poc, el camí va pegant-se al baix d'esta cresta, discorrint generalment per damunt de roca. Anem buscant un núvol natural que travessa la crestellera i mos traurà a la cara sur, per on continuarem l'excursió.

Després de superar les últimes rampes d'esta pujada, de pronte el camí s'acaba al peu d'una altra paret rocosa, introduint-se en un forat perdut. Pareix la boca d'una cova. Entrem en ell. El primer, molt baixet, mos obliga a gatejar, i a poc a poc va fent-se cada vegada més ample i més alt. Este túnel natural mos du a la vertent sur. Sortim a un gran abric encarat al mar. Al fons, una preciosa vista. Benidorm, la Manhattan de la zona, en el centre. L'abric és un bon lloc per a descansar mentre admirem este fenomen geològic. Als nostres peus ara tenim la població d'Altea, tant la vella com la nova, i la infinitat d'urbanitzacions que l'envolten. Si seguim un poc pel peu de la cresta i direcció al mar, encontrem una espècie de balconar en la qual es veu una vista preciosa del penyal d'Ifaig, que, com han dit, és el final de la Serra d'Albèrnia i tot el sistema penibètic.

Després de descansar un poc i pegar un mosset, reprenem el camí. Si fem l'excursió en hivern, és normal fer la pujada en prou frescor. Però tan pronta com passes el túnel a l'altra banda, el clima canvia i fa calor. Estem a la cara sur i el Bèrnia para el temps del nord, donant-li a la zona la fama de bon clima que té. La vegetació també canvia. Si bé seguim trobant alguna coscolla que altra, en esta banda abunda el margalló i plantes de fol natural com la porrassa, molt abundant.

El camí va per baix de la paret. Duem direcció al cim i ara tenim el mar a l'esquena. Uns 20 minuts després trobem un collau que quasi partís la cresta en dos. Es desviem a la dreta i per la senda que va per este canaló anem a buscar la cresta. Tan pront arribem a ella, la senda, mitjan una trepa molt simple, que es situa a l'esquerra, mos puja al llom de la cresta mateixa. Estem damunt. Des d'ací, el camí, unes voltes per damunt de roca i altres per laterals, evitant algun pas complicat que té la cresta, mos du direcció al cim. Arribem en poc temps, uns 30 minuts. Este tros és especialment bonic. Les vistes, per lo despejat d'esta serra i en totes les direccions, són precioses. A l'est, sempre el mar i la sol or. Les costes en tots els pobles de vorera de mar. En l'altre lateral, el vall de Xaló, i en l'altre, la Callosa i el riu Algar. A l'interior d'enfront de nosaltres predomina la Serra Itana. Està per damunt de totes les altres. I bé, hem arribat al cim. Descansem un rato per a prendre forces per a la baixada. Mos queda superar un tros d'aquesta. I el camí ja, molt pedregós i molt complicat, mos du direcció a les runes de la construcció militar que antes han nomenat. Esta data de la meitat del segle XVII. Tenia la funció de protegir les comarques dels atacs dels pirates berberiscs. Tardem uns 20 minuts en arribar al fortí. Després de visitar-lo i veure el que mos queda del fortí, prenem el camí que segueix per l'esquerra, d'esquena, direcció al mar. La baixada, fins on hem deixat els vehicles, travessa per unes barraconaes molt empinades. Ara, als nostres peus, tenim Callosa, Polop, la Nucia, zona on es produeix el níspero, la famosa fruta d'esta província. Bordejant el camí, com us he dit, i aprofitant un collau, en molt poc temps mos passa a revolta a la vertent nord, on per una pista ampla i sense ninguna complicació mos baixarà buscant la carretera asfaltada per on hem arribat i al fi de la qual hem deixat els nostres cotxes. I bé, amics, hem arribat al final d'esta nova excursió. Estic segur que us agradarà perquè és molt bonica i ho comprovareu el dia que la realitzeu en persona. Tan sols un canseig antes de despedir-nos. Recordeu el refrà que diu que si a la serra vas, lo que portes menjaràs. Lo de menjar no és massa important. Normalment la nostra panxa mos aguanta un dia. Però el beure sí. Recordeu sempre que ja que durau ja és suficient. Si feu l'excursió en primavera i cara estiu, també és molt important protegir-se del sol en una bona gorra. I bé, res més, amics. Una forta salutació i fins al proper camí.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.